0: Sortimos.
1: Vueling Airlines, flight 196 to Leipzig will now be boarding through gate B43.
2: Avís de canvi de porta. El vol Vueling Airlines 1-9-1-6 efectuarà l'embarcament per la porta B43.
3: FMR 89.1, corrosif.